0: 1% respecte a fa 10 anys, quan el metre quadrat costava 548 euros. Si la comparació es fa amb fa 5 anys, l'increment és del 56,5%, ja que aleshores el preu era de 665 euros per metre quadrat. Tot i que aquest encariment continua presentant uns preus molt inferiors als de les grans ciutats i de les zones costaneres de la Comunitat Valenciana, on l'entrada per adquirir un habitatge pot arribar a superar els 80.000 o fins i tot els 100.000 euros. I una més, abans d'anar a publicitat, l'Audiència Provincial de València jutja avui dimarts un home acusat d'un delicte d'odi i un altre de danys pels fets ocorreguts al juliol de 2023. A l'Ajuntament d'Albaida. El Ministeri Fiscal sol·licita per a l'acusat una pena d'un any de presó i una multa de 3.240 euros amb l'aplicació de l'atenuant d'embriaguesa i drogadicció. Segons el relat de Fiscalia, els fets van passar la nit de l'1 de juliol de 2023, quan l'home hauria pujat per una finestra del consistori i hauria col·locat una bandera d'Espanya amb l'emblema franquista a un balcó de l'Ajuntament d'Albaida. Posteriorment, segons l'acusació, sempre segons l'acusació, s'hauria dirigit a les dependències de la policia local i hauria manifestat que no pararia fins retirar les banderes LGTBI que estaven penjades al mateix lloc. El Ministeri Fiscal sosté que, durant aquest episodi, l'home hauria proferit expressions humillants contra el col·lectiu LGTBI i que hores després hauria arrencat les dues banderes, causant danys en les seues subjeccions. La vista està prevista a la secció quarta de l'Audiència Provincial de València a partir de les 10 d'este matí. Fem una breu pausa i a la tornada parlem d'una nova campanya de la DGT.
1: La Diputació de València es comarcalitza amb el Pla d'Oficines Comarcals per estar més prop de tu. Ontinyent acollirà la nova oficina per atendre els 34 municipis de la Vall d'Albaida. Més assistència tècnica, jurídica i gestió tributària sense eixir de la comarca. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
4: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana a Ontinyent t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ajuntament d'Ontinyent.
5: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: La policia local d'Albaida intensificarà els controls preventius d'alcohol i drogues al volant durant els dies 13 i 19 de juliol, coincidint amb la campanya especial de vigilància impulsada per la Direcció General de Trànsit. Des del cos policial recorden que cap conductor pot circular amb una taxa d'alcohol superior als límits establits per la normativa. En el cas dels conductors menors d'edat, la taxa permesa és de 0 grams d'alcohol en sang i 0 mil·ligrams en aire expirat. L'objectiu d'aquesta campanya és previndre conductes de risc i reforçar la seguretat de totes les persones usuàries de la via. Per això es recorda que si s'ha de conduir, no s'ha de consumir alcohol ni drogues. Parlem ara de David Castelló, perquè la banda jove comarcal de la Vall d'Albaida ja té nou director. El mestre ontinyentí serà l'encarregat de dirigir la formació durant les pròximes temporades. Després, al següent informatiu, tindrem temps d'escoltar-lo. És dimarts 14 de juliol.
6: Les 7:30, les 6:30 en Canàries.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: La Diputació de València es comarcalitza amb el Pla d'Oficines Comarcals per estar més prop de tu. Ontinyent acollirà la nova oficina per atendre els 34 municipis de la Vall d'Albaida. Més assistència tècnica, jurídica i gestió tributària sense eixir de la comarca. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
2: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
3: En Borinot Bistró preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
2: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
3: Borinot Bistró, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
6: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
7: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunidad. agbingenieurs.com.
8: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
9: Reserva en restaurante Almorots. Reservas y lo abren solo para vosotros.
8: ¿En serio?
9: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
8: Eso es justo lo que busco.
9: Restaurante Almorots. Reservas al 962 911 779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
0: Radio Ontinyent.
10: Cadena SER, el poder de la conversación.

0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició d'este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida en el dimarts 14 de juliol de 2026. Sí, és dimarts i és 14 i és juliol. I nosaltres ja estem preparats i preparades per a contar l'actualitat que, encara que no parega, també hi ha i passen coses a la nostra comarca en juliol, en estiu, en vacances i tots els dies de l'any, podríem dir. Uns més que altres, però tots els dies de l'any. El que és actualitat sempre en estiu i més en els últims dies és l'horatge. Per això hem de connectar i preguntar ja al nostre benvolgut Lluís Francesc com vindran les pròximes hores. Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Esperem que es mantinga el temps marcat per l'estabilitat atmosfèrica a la major part de la península, amb una dana que tenim a l'Atlàntic, que està enviant aire càlid i calitza del nord d'Àfrica a la meitat est peninsular principalment. Així que, de cara als pròxims dies, venen marcats per temperatures molt altes i el dimecres podríem superar els 40 graus. De moment, este dimarts, termòmetres que aconseguiran els 38 graus a Cia Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i avisos per altes temperatures, els cels estan seran poc nuvolosos amb calitxa creixent, amb vents variables. Dimecres, el risc és important, a vista taronja, per temperatures que podrien superar els 40 graus en una jornada molt calorosa i boscosa, amb cels que veuran pas d'intervals de núvols.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. La informació de l'horatge que en estiu i des de fa uns anys és més important que mai cada dia i pràcticament cada hora, perquè hi ha variacions, malauradament, perquè anem a per més calor. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bé, ahir sentadeta, ahir seguita.
4: No m'escolto i... molt bé.
2: No, perquè si això ja estava funcionant perfectament, m'ha dit abans Esteve.
4: A veure, boque Miguel.
2: A veure si ara escoltes millor o no. Bueno. Bo, benvinguda.
4: Bueno, no, gràcies, gràcies, Miguel.
2: Temperatures, ara és d'ara. Encara que tu portes una rebequeta ahir,
4: sí,
2: no?
4: Sí, estic gelà. Sí? Estic gelà perquè em porteu loca en l'aire. Jo no sóc tan calorosa i clar, és el que hi ha. Bon. M'he d'abrigar un poquet més perquè vosaltres esteu còmodes.
2: Fora d'este refugi climàtic, no per a tots, quina això, temperatura tenen?
4: Sí, sí, perquè això és un refugi climàtic. Jo no sé la temperatura que tindrem així, però jo tinc fred. Estem entre 30 i 34 graus a la nostra comarca. Els 30 graus estan a la zona de Bocairent i d'Agullent i la màxima a hores d'ara, els 34 graus, estan a Guadasséquies. A Ontinyent en tenim 32. I, bueno, per el que he pogut escoltar i per el que la informació que ens arriba, tornem a tindre una onada de calor.
2: Sí.
4: I, bueno, és que ja estem en la canícula, eh? Tu saps el que és la canícula?
2: La canícula, no? Va del 12 de juliol al 12 d'agost, que és la temporada
4: més, calor
2: més calorosa de l'any.
4: A partir d'ahí ja... Sempre s'ha dit ja que a partir del 15 d'agost, que és festa,
2: si
4: les nits ja són més fresquetes.
2: Sí, si sobrevius, aquesta canícula ja va baixant tot.
4: Sempre sobrevivim.
2: Bueno,
4: sí, més,
2: o menys, més o menys, més o menys. Encara que és de veres que la canícula, els dies de més calor, acabaria en principi el 12 d'agost, sí que és de veres que el temps d'estiu, l'horatge d'estiu, podem dir, sí que s'està allargant i molt, perquè... portem no sé quants anys, arribant a octubre i anant en màniga curta i etcètera, etcètera. Però bo, ja hem parlat de l'horatge, continuarem parlant d'ell segurament, si no a la ràdio, a qualsevol lloc, però tenim que anar ara a la picaeta.
0: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Convidem a Esteban Arroyola, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel.
0: Sentiu bé o no?
2: Sí? Millor, millor.
1: Sí, millor, millor.
0: Vale, és que clar, és que
2: no tenim... No del tot bé, però...
0: Tenim el problema dels auriculars ara en estiu, que...
2: No saben què ha passat.
0: Estan de vacances per aixer els auriculars.
2: Ningú ha tocat res i de repente...
0: I se part dels auriculars, se part de l'estudi. Sí, sí. Bo, anem a repassar i anem a contar, com sempre, en este temps de ràdio, que és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Començant per este Hoy por Hoy, que en no res, després d'acabar la picaeta, el que anem a fer és parlar, no sé si vos sona alguna cosa. Vos sona el tema dels residus?
2: Un poquet.
1: Un poquet, sí.
0: No, però no. Però no parlarem del que esteu imaginant. Anem a començar parlant d'aquesta qüestió que ens interessa, i molt, perquè afecta directament a la butxaca. És una secció que fa 15 dies van començar amb la col·laboració del Consorci de Residus, amb el COR, compartida amb els nostres companys de Ràdio Xàtiva, on intentarem esta setmana aclarir què podem fer nosaltres, com a ciutadans, i no només nosaltres, perquè la taxa dels residus siga un poc més baixa. Es poden fer coses, que la gent digui, no, jo ja he pagat, i no, no. Es poden fer coses. Després escoltarem a la gerent del COR, a Irene Beresó, que estarà amb nosaltres, estarà avui amb nosaltres en esta secció que fem cada 15 dies, per a veure què podem fer nosaltres com a ciutadans i també les administracions per a estalviar en eixa taxa. Després, el que farem en la segona hora del programa ja és fer parada en els assumptes que han marcat i estan marcant l'actualitat de la Vall d'Albaida, de la nostra comarca, amb el nostre Ser Comarca, que, com ja sabeu, des de fa unes setmanes està amb nosaltres Esteban Arroyo. També a la segona hora ens visitarà el Modena Francès per parlar de dos propostes molt boniques i molt interessants. Primer, una nova edició de Contes a la Serra, que això es fa a la serra i a la muntanya en Atxeneta d'Albaida. Queden a una hora en un parc, en el Parc 9 d'Octubre d'Atxeneta d'Albaida, la gent que vol participar, fan una caminata cap a la serra, arriben a un lloc concret i allí seuen, sopen i després escolten històries. Escolten contes. No només per a xiquets, també està pensat per a gent adulta. Jo crec que és una història molt bonica i és una activitat molt bonica que serà demà a Atxeneta d'Albaida, eixe Contes a la Serra. I també amb el Modena Francès parlarem d'una iniciativa que vol recuperar la memòria del barri del Poble Nou, així on Ontinyent, que es diu Fotos a la Fresca, fotografies a la fresca. A través d'aixes fotografies antigues, recordar i recuperar la memòria i la història del barri, de les persones, de les famílies que van viure i viuen al barri. I acabarem el programa d'avui entrant a la cuina, de veritat, amb Santi Prieto, que tornarà amb la cuina de Santi per posar el millor sabor al final del programa. I això és el menú que hem preparat per avui dimarts. Després, què arribarà? L'hora 14, Carmen Úbeda.
2: Bueno, pues avui en l'hora 14 de nou tornarem a parlar de la calor. M'havien parat durant uns dies perquè pareixia que el temps estaguera a portar-se un poquetet millor.
0: Un poquet de tregua, però...
2: Havia acabat eixa onada de calor, però bueno, tornen els avisos. Parlarem d'eixa vista a un joc activat pel Centre de Coordinació d'Emergència.

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: De la Generalitat a tres entitats empresarials de la nostra comarca, també de l'ampliació dels horaris de copars del Consorci de Residus, també relacionat amb els residus, un tall d'aigua que tenim programat a Agullent per a demà, per interès dels veïns i veïnes, perquè estiguen atents, i també de diferents activitats culturals i esportives previstes per als pròxims dies. I com no, farem un repasset i estarem pendents de l'ambient futbolístic, perquè avui és dia de partit, tenim semifinal del Mundial, Espanya-França, i com bé saps, som molts municipis de la comarca, és que ja han preparat una pantalla gegant, on Ontinyent, Lolleria, Benigànim, Albaida i Aló de Malferit, Agullent i el Ràfol de Salem.
2: Són set, no?
3: Bocairent.
1: Bocairent també.
2: Mira, van creixent.
3: I quin lloc, no sé, més bonic, a la plaça de Bous.
1: A la plaça de Bous, uau.
2: Ah, sí?
1: Que guai.
2: Molt bé, molt bé.
1: Mira, Bocairent també, vaig a sumar-lo a la
2: ja
1: llista.
2: Ja són 8.
1: Per a fer i ser repasset també en l'hora 14. Per cert, aprofite per a dir, és setmana de donació de sang a la comarca. Avui toca a Montaverner, a l'auditori municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Si teniu un ratet, ja sabeu que podeu acostar-vos per a donar sang.
2: Anem a... Has dit... Podem recordar una altra vegada els pobles que tindran pantalla gegant, per favor?
1: Ontinyent, Lolleria, Benigànim, Albaida, Aielo de Malferit, Agullent, Ràfol de Salem i Bocairent. Van sumant-se, Van sumant-se,
2: ja
1: perquè en quarts estaven entre 4, 5, 6...
2: Sí, sí, ara ja som 9...
1: I és que la motivació ja va pujant, i jo crec que els ajuntaments també estan motivant-se i estan posant més pantalles. Està guai,
2: jo,
1: això.
2: No vull... Ja saps que si parle de sol i tal... No,
1: si fos per tu ja estaríem eliminats.
2: No, que no, sinó que no vull parlar de la final perquè gafe, és que jo gafe, saps? I encara que està funcionant, perquè estic parlant d'eliminatòries que venen després i estem passant.
1: Parla.
2: Així que parlaré de la final. Que ahir, parlant amb Àlex Borrell, ja sabeu que nosaltres vam fer ahir una aposta de dir on ficaríeu la pantalla gegant per a la final si arriba a Espanya a la final? I vam dir a la plaça Major estaria bé. Doncs Àlex Borrell ahir va no confirmar, però que la seva il·lusió i que estan mirant a veure si ho faran o no, evidentment si passa a Espanya, de posar pantalla gegant per a la final, si això passa per al diumenge, en la plaça Major.
1: Sí, però... perquè en el cas d'Ontinyent s'han anat posant pantalles, crec que en tots els partits que ha jugat a Espanya i en diferents punts de la ciutat, en el Barranquet, en la Concepció, per Sant Rafel, en l'Àrea 20...
2: Avui, en l'Àrea 20, en la plaça Ausiàs Marx, a partir de les 7:30 de la vesprada. Hem de fer porra, nosaltres. Bueno, tens alguna coseta més?
1: No, ja està,
2: 14?
1: Ja està.
2: Val. Ventana no tenim. Esteban?
4: No.
2: Perquè tenim Mundial.
4: Correcte.
2: Estarà Carrusel Deportivo, que podeu
1: fem
2: escoltar.
1: Porra.
2: Evident, sí.
1: Vale.
2: Anem a fer porra, va.
1: Jo dic...
2: Crec que Espanya no és local, és visitant. Així seria França-Espanya.
1: Vale. 1-2.
2: Uf. 1-2.
1: O sea, guanya Espanya.
2: Ja. Esteban.
1: Esteban, què penses tant?
2: És que és molt complicat este partit,
3: Sí.
2: Què dius?
1: Jo crec que marcarà Espanya, després marcarà França i després tornarà a marcar Espanya.
2: Sí? Val.
1: Espere que no tinguem que anar a penaltis.
2: Pròrroga o penals? Pròrroga, arribem a pròrroga?
1: Pròrroga sí.
2: Sí, no? Pròrroga sí. Val.
1: Pròrroga sí. A veure si torna així Merino i us dona una alegria.
2: Jo vaig a dir, mentre Esteban pensa...
3: Sí, perquè és que jo havia pensat el resultat que diria Carmen...
2: Pots dir el mateix, però...
3: S'arriesguem i cal més possibilitat.
2: Molt bé.
3: Més varietat de resultats.
1: Que juguem. Jugaré la final.
2: Bueno, en la final ja jugarem alguna cosa.
3: Un dinar.
2: Bueno, està con este dinar. Jo dic...
1: Què apuntes tant? Què apuntes?
2: Jo no, estic posant... Carmen ha posat pròrroga...
1: Ah, vale.
2: Tal, no sé què. Ara,
3: apunta,
2: Miguel, jo dic...
3: Tot.
2: 2-3.
1: 2-3.
2: Arribem a pròrroga.
1: Vale. Sense penals.
2: Sense penals, evidentment. 2-3.
1: Vale.
2: Són molt ofensius els dos equips. França té de mig camp cap a avant... O sea, és una barbaritat, una màquina de fer gols. I Espanya ja veurem si fa 3, però 2-3. I tu què dius, Esteban? Llavors al final serà 0-1 i ja està.

0: No apostes.
1: Penals ni res d'això? No hem anat a penals encara en ningú partit, eh?
0: No, millor que no.
2: No mentes a la bitxa.
0: 2-3.
2: També? Això ha dit.
0: Ai, no, ho has dit tu, perdó, sí. U3 volia dir.
2: U3, ah, pues. Sí,
1: pues.
2: Mira, el més optimista és Esteban, eh?
1: Sí, sí.
0: Vale.
2: U3, arribem a la pròrroga o no?
0: Sí.
2: Perfecte. Doncs ahí queda la porra de l'equip de ràdio Ontinyent Cadena Ser.
1: Bueno, si algú vol fer la seva porra,
2: exacte, que
1: envia un WhatsApp. 96-191-0615, 96-191-0615. Podeu enviar WhatsApps, podeu enviar àudios en la vostra porra, com quedarà Espanya avui.
0: Exacte. Així, la ràdio la fem entre tots, entre els oients, els locutors. Anem a veure quines són aquestes apostes, quines són aquestes porres dels oients que ara mateix doncs, estan ahí esperant també que arribi això hora del partit.
2: I ara l'últim dubte, ja que nosaltres parlem de pantalles gegants, on voleu el partit?
1: Jo? Quin? El d'avui?
2: No, el de demà.
1: Pensava que preguntaves el del diumenge.
2: No, calla, no.
1: En casa.
2: En casa, va.
1: Avui, en
2: tu,
0: jo no el veuré.
2: No el veuràs, molt bé. Esteban Arroyo, molt bé.
0: Després escoltaré el resum a la SER.
2: Jo segurament la primera part l'escolte a la ràdio. Per diferents motius, perquè no podré estar mirant la televisió. Però escoltaré la ràdio, escoltaré a Dani Garrido i els seus, i a Romero narrar els gols d'Espanya. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Rivera. Adéu.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. La Audiencia Provincial de Badajoz condena a 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez. David Sánchez no podrá tener un cargo público durante este tiempo. Condena también, pero de 18 años de inhabilitación, al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. No hay penas de prisión para ninguno de los dos. Pedro Jiménez.
1: Sentencia por unanimidad que condena a Miguel Gallardo a David Sánchez, al que fue asesor en Moncloa, Luis Carrero, y a otros 8 funcionarios por 3 delitos de prevaricación cometidos en la creación de los puestos en la Diputación de Badajoz que ocuparon el hermano del presidente del Gobierno y Carrero. Al exlíder del PSOE extremeño le imponen 18 años de inhabilitación, mientras que David Sánchez y Luis Carrero son sentenciados a 9. La sala condena, pero admite que no cuenta con prueba directa al tratarse, dice, de una actividad criminal de despacho organizada y en el seno de una corporación de pequeña entidad piramidal, fuertemente jerarquizada y de carácter presidencialista. Califica los hechos de nepotismo o de enchufismo, una práctica poco ética que daña la salud democrática y fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades. Las acusaciones populares pedían 6 años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias, pero del segundo delito resultan absueltos los 11 acusados. No hay prueba que lo sostenga, según la sentencia.
0: El abogado del ex líder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, asegura que van a recurrir esta sentencia. Juan José Torres insiste en la inocencia de su cliente. Son declaraciones a la SER en Extremadura.
2: Habrá que leerla y estudiarla, y se recurrirá desde luego, porque obviamente estamos en desacuerdo con el fallo. Uno sería demasiado. Es decir, nosotros, mi cliente como yo, sostenemos lo que siempre ha sostenido, que es que no hubo delito de prevaricación de ninguna clase, ni trato de favor ni nada por el estilo. No hay delito de prevaricación. Entonces, 1 año, 3 meses, 1 día de inhabilitación sería demasiado.
0: En el Congreso se celebra hasta ahora el pleno. ¿Tenemos ya alguna reacción a esta sentencia desde allí, Joan Gimeno?
3: Sí, hay reacciones en el Congreso, aunque la primera desde el Gobierno llega en redes sociales. El ministro Óscar Puente cree que la condena tiene la finalidad de derribar al Gobierno ante la incapacidad, dice, de hacerlo en las urnas. Desde el Partido Popular, su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, acaba de hablar en los pasillos del Congreso y apunta a la responsabilidad precisamente del Ejecutivo.
4: Bueno, pues evidentemente estamos ante otro día histórico de la democracia española. Ya son muchos, hoy es uno más. Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación.
3: En cambio, para la izquierda es una sentencia desproporcionada, lo ha dejado claro el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
5: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
6: ¿Te parece desproporcionada?
5: Me parece que... si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
3: Primera reacción también de Vox, el diputado José María Figaredo.
7: Eso lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos, que al final es de donde viene.
3: Reacción también desde el grupo parlamentario de Sumar, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, cree que esta condena es un aviso a navegantes.
0: En Oriente Próximo, Estados Unidos ha intensificado los bombardeos sobre varios puntos de Irán, entre otros la ciudad que alberga la única central nuclear operativa del país, Ara Aranda.
8: Sí, la televisión estatal iraní informa de que misiles estadounidenses han provocado varias explosiones en 4 puntos de la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear iraní en funcionamiento. Esta mañana, The Wall Street Journal adelantaba que el presidente Donald Trump pensaba atacar de nuevo instalaciones nucleares, y este ataque parece confirmarlo. El gobierno de la región ha asegurado que sí, se ha producido este ataque y que de momento no se han reportado víctimas mortales. Ahora estarían evaluando posibles daños materiales. Poco antes de ese ataque se reportaban al menos 5 explosiones más en la ciudad sureña de Bandar Abbas, clave en el estrecho de Hormuz y principal base de la Marina de Guerra iraní. No son los únicos puntos donde Estados Unidos ha vuelto a atacar. También se han reportado explosiones en 2 ciudades próximas a Kuwait. El portavoz del ejército de Irán ha insistido en que sus fuerzas armadas no cederán ni un ápice respecto al estrecho de Hormuz. La única vía para reabrir esta vía marítima, ha dicho, es el respeto a los derechos iraníes.
0: El sindicato mayoritario de Airbus, Comisiones Obreras, se suma a la huelga convocada en la empresa durante todo este mes de julio. Afecta a 14.000 empleados de todas las plantas. La mayoría están en Getafe, en Madrid. Ser Madrid Sur, David Callejo.
6: Dos semanas después de que comenzaran los paros, el respaldo ya es prácticamente unánime, primero convocados por el sindicato SIPA, al que luego se añadieron CGT y UGT, y ahora el mayoritario en España, Comisiones Obreras. El conflicto surge sobre todo por la rebaja de 2 a 1 día de teletrabajo y por una subida salarial no conforme al IPC, todo ello además sin negociación sindical, lo que ha provocado protestas multitudinarias, especialmente en los principales centros en Getafe y en Sevilla. La huelga seguirá hasta el 31 de julio. Si no hay avances, el Comité Interempresas convocará un paro indefinido desde el 7 de septiembre.
0: Y en Madrid, las policías nacional y municipal han incautado una potente sustancia estupefaciente nueva que incorpora el principio activo de la marihuana, pero en altas dosis. Se llama wax y su precio, por ejemplo, supera al de la cocaína. Alfonso Geam.
9: Así es, se llama wax, cera en inglés, y es un concentrado ultrapotente, un extracto muy tóxico del cannabis. Se vende en micras, como se vende la heroína, y su efecto tras ingerirlo es inmediato. En esta operación, los agentes han intervenido alrededor de 400 gramos con un precio en el mercado negro que alcanzaría los 30.000 euros. Se han localizado en 2 narcopisos del distrito madrileño de San Blas y se ha detenido a 5 personas a las que se imputa un delito de organización criminal y otro más contra la salud pública.
0: Y ojo con el calor, la EMET lanza avisos rojos por altas temperaturas en Aragón y también en la Comunidad Valenciana, valores por encima de los 42 grados. Nos queda el deporte.
10: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Con Óscar Ejido. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, Aldo, buenas tardes. Hoy empiezan las semifinales del Mundial y la cita para España es a las 9 contra Francia en Dallas. Son las segundas semifinales de la historia para España y el objetivo, Antón Meana, es volver a una final como ya hicieron los campeones del 2010. Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. El espíritu del 2010 está dentro de este hotel de la selección porque campeones del mundo como Fernando Llorente o Iker Casillas apoyan a los de Luis de la Fuente en la previa del España-Francia. También grandes leyendas de nuestro fútbol como Fernando Hierro, Pepe Reina, Emilio Butragueño, Jesús Navas y, por qué no, el gran Michel Salgado han querido estar con los nuestros en un partido muy especial. Luis de la Fuente confirmará por la tarde el 11 que se mida a Francia con la duda de Pedri o Fabián.
11: En la previa, los dos seleccionadores han querido quitarse de presión. Didier Deschamps le da todo el peso a España y Luis de la Fuente no lo quiere.
13: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España.
14: No vale para nada, el favorito o no favorito, no mete ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
11: Es 14 de julio, es la fiesta nacional de Francia y además del partidazo de esta noche en Dallas, tenemos Borja Cuadrado, etapón en el Tour de Francia que acaba de comenzar. Muy buenas.
15: Buenas tardes desde Aurillac. Arranca ahora la décima etapa del Tour de Francia. Estamos en el macizo central, jornada simbólica, 14 de julio, fiesta nacional francesa, primero con el Tour y luego con las semifinales del Mundial. Pero antes aquí, camino del Leliogán, habrá que afrontar una etapa de 166 kilómetros con 2 puertos de primera categoría con Tadej Pogačar como claro líder, y si hoy el esloveno acaba con el maillot amarillo, igualará con 60 días de líder a nuestro mítico, nuestro querido Miguel Indurain.
11: Todos los caminos llevan a Francia, ojalá nos lleven el domingo a Nueva York. El final de etapa lo contamos desde las 4 en la SER, el partido es a las 9, desde las 7 en el Carrusel Deportivo lo contamos con Dani Garrido y antes ampliamos todo luego en Hora 14 en SER Deportivos.
10: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER y a las 2 la 1 en Canarias, Hora 14 con Javier Liébana.
10: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Comunidad Valenciana. Radio Ontinyent, Cadena SER. En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
16: Una del migdia, 9 minuts ara mateix. Iniciem segona hora de programa d'este hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. En el dimarts, 14 de juliol de 2026. I iniciem segona hora, i com cada dimarts, també iniciem una nova edició del Ser Comarca, que ja sabeu que és l'espai de Radio Ontinyent, d'este programa, on repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la nostra comarca, la Vall d'Albaida. I ho fem amb Esteban Arroyo. Esteban, què tal? Molt bon dia de nou.
17: Hola, Miguel. Hola de nou.
16: Anem a començar ja, i comencem per Aielo de Malferit, perquè ja sabeu que allí es va originar un incendi el passat cap de setmana. Doncs els bombers continuen treballant en l'incendi declarat dissabte vesprada en una planta de reciclatge del polígon Els Serrans d'Aielo de Malferit, tot i que l'evolució és favorable i el dispositiu s'ha reduït.
17: Segons l'última actualització, continuen sobre el terreny dos dotacions i un comandament del Consorci Provincial de Bombers, així com maquinària de la pròpia empresa encarregada de remoure el material per facilitar l'extinció definitiva. Cristian Verdú és l'alcalde del municipi que estava ahir a este programa.
18: El que s'està cremant encara són bales de cartó i paper. Aleshores, aquest combustible és molt difícil d'apagar perquè va cremant-se per dins, encara que no hi hagi flama. El que comenten els bombers és que van estar 2-3 dies encara. No hi ha perill de que es torni a agarrar res més, simplement és aquest fum, no, que està encara així.
17: L'incendi es va originar, com dèiem, dissabte, per la vesprada, a les 5:48 minuts i va evolucionar ràpidament, afectant pràcticament tota la nau industrial i generant una gran columna de fum negre. Aquesta situació va obligar al Centre de Coordinació d'Emergències a activar la situació zero del Pla Territorial d'Emergències. Durant els moments de major intensitat es va desplegar un ampli dispositiu amb 8 dotacions de bombers, comandaments del Consorci i 3 unitats de bombers forestals de la Generalitat, que també van actuar per evitar la propagació a les naus pròximes i per extingir un incendi de vegetació als camps del voltant. Escoltem de nou a l'alcalde.
18: L'actuació del bombers va ser molt ràpida, en qüestió de 10-15 minuts de donar l'avís ens teníem allí. A l'estar allí sí que es va fer un conato en un bancal i aleshores van vindre de seguida els bombers forestals i el van apagar sense més incidències.
17: Per aquest fum negre que dèiem abans, l'Ajuntament va demanar a la població que es confinara als municipis, tancara portes i finestres i evitara eixir al carrer davant la presència de fum. Ara, amb la situació estabilitzada, els treballs es centren en eliminar els últims focus calents i evitar una possible reproducció del foc.
18: S'han estret totes les gravacions de les càmeres de seguretat que comptava l'empresa. Crec que a partir de demà la policia judicial iniciarà els treballs de camp per tal d'averiguar què ha pogut passar.
17: Recordeu que si vegeu qualsevol columna de fum o foc, cal telefonar al 112.
16: I no ha sigut l'únic esglai, perquè ahir a la vesprada va ser declarat un nou incendi, en este cas de vegetació.
17: I també a Aielo de Malferit, on es va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències. El foc es va originar cap a les 4:50 de la vesprada en una zona de parcel·les situada al costat de la carretera CB651, la carretera que comunica Aielo de Malferit amb Moixent. Fins al lloc es van desplaçar 3 dotacions de bombers, un abrifo, un cap del sector del Consorci, 4 unitats de bombers forestals de la Generalitat i la policia local d'Aielo, que va col·laborar en les tasques de coordinació. La ràpida actuació dels efectius va evitar que les flames es propagaren i l'incendi va quedar totalment extingit a les 6:14 de la vesprada. De moment, no han transcendit ni les causes del foc ni la superfície afectada.
16: Parlem ara de vivenda. Tornem a Ontinyent, perquè comprar un habitatge a Ontinyent requereix disposar d'uns estalvis previs de més de 28.000 euros per a poder afrontar l'entrada i les despeses inicials de l'operació. Segons les dades publicades per Apunt, a partir de les taxacions del Ministeri de Foment, per a un pis tipus de 90 metres quadrats cal tindre estalviats 28.104 euros, mentre que el preu mitjà de l'habitatge se situa en 93.681 euros.
17: El valor del metre quadrat a Ontinyent és actualment de 1.041 euros, una xifra que pràcticament s'ha duplicat en l'última dècada. En concret, el preu ha augmentat un 90,1% respecte a fa 10 anys, quan el metre quadrat costava 548 euros. Si la comparació es fa amb 5 anys, l'increment és del 56,5%, ja que aleshores el preu era de 665 euros per metre quadrat. Tot i aquest encariment, Ontinyent continua presentant uns preus molt inferiors als de les grans ciutats i les zones costaneres de la Comunitat Valenciana, on l'entrada per a adquirir un habitatge pot arribar a superar els 80.000 o fins i tot els 100.000 euros.
16: Anem ara a Albaida, perquè l'Audiència Provincial de València jutja demà, dimarts, acusat a un home acusat d'un delicte d'odi i un altre de danys pels fets ocorreguts al juliol de 2023 a l'Ajuntament d'Albaida. El Ministeri Fiscal sol·licita per a l'acusat una pena d'un any de presó i una multa de 3.240 euros amb l'aplicació de l'atenuant d'embriaguesa i drogadicció.
17: Segons el relat de Fiscalia, els fets van passar la nit de l'1 de juliol de 2023, quan l'home hauria pujat per una finestra del consistori i hauria col·locat una bandera d'Espanya amb l'emblema franquista en un balcó de l'Ajuntament. Posteriorment, sempre segons l'acusació, s'hauria dirigit a les dependències de la policia local i hauria manifestat que no pararia fins retirar les banderes LGTBI que estaven penjades al mateix lloc. El Ministeri Fiscal sosté que, durant aquest episodi, l'home hauria proferit expressions humiliants contra el col·lectiu LGTBI i que hores després hauria arrencat les dues banderes causant danys en les seues subjeccions. La vista estava prevista a la secció quarta de l'Audiència Provincial de València aquest matí a les 10.
16: I continuem a Albaida. Allà la policia local va intensificar els controls preventius d'alcohol i drogues al volant entre els dies 13 i 19, des d'ahir fins al 19 de juliol, coincidint amb la campanya especial de vigilància impulsada per la Direcció General de Trànsit.
17: Des del cos policial recorden que cap conductor pot circular amb una taxa d'alcohol superior als límits establits per la normativa. En el cas dels conductors menors d'edat, la taxa permesa és de 0 grams d'alcohol en sang i 0 mil·ligrams en aire expirat. L'objectiu d'aquesta campanya és previndre conductes de risc i reforçar la seguretat de totes les persones usuàries de la via. Per això, es recorda que si s'ha de conduir, no s'ha de consumir alcohol.
16: Parlem ara de Montaverner. El director general d'Indústria de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Julio Delgado Espinós, s'ha reunit amb l'alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, per estudiar les opcions de desenvolupament de sòl industrial al municipi.
17: Durant la trobada s'ha abordat la planificació i l'optimització dels espais industrials com una eina per a millorar la competitivitat de les empreses i afavorir l'arribada de nous projectes que contribuïsquen a dinamitzar l'economia. I en aquest sentit, Delgado Espinós ha destacat que la Generalitat continua treballant conjuntament amb els ajuntaments per impulsar la indústria i crear més ocupació i oportunitats.
16: I una més de Montaverner. L'Ajuntament ha tret a licitació les obres de reparació dels camins d'Otos, la Mollonera i Bègida. El contracte es tramita mitjançant procediment obert simplificat i té un pressupost base de licitació de 115.000 euros i va inclòs.
17: L'actuació contempla la reparació del paviment d'aquests tres camins del terme municipal i compta amb un termini d'execució de 2 mesos. L'obertura de les ofertes econòmiques està prevista per al pròxim 21 de juliol en un acte públic convocat per l'Ajuntament de Montaverner.
16: I de Montaverner a Agullent, perquè l'Ajuntament d'allà continua amb les obres de renovació de 3 parcs municipals del poble. Aquesta setmana han començat els treballs de millora al parc de la plaça d'Espanya, on s'està substituint el paviment de seguretat de les zones de joc.
17: Una vegada finalitzada aquesta actuació, els treballs continuaran als parcs de la Creu i de les Eres, on també renovarà el paviment de seguretat i milloraran els jocs infantils.
16: I anem a Bocairent ara, perquè Bocairent reforça la coordinació davant el risc d'incendis forestals durant els mesos d'estiu. El municipi ha reunit els principals agents implicats en les emergències per revisar els protocols d'actuació, analitzar les zones més sensibles del terme i plantejar noves mesures de millora.
17: A la trobada van participar representants d'ACIF Mariola Verde, Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil i l'Ajuntament de Bocairent, amb la presència del regidor de Medi Ambient, Ximo Carbonell, i l'alcalde Xavi Molina.
16: I per aprofundir en esta preparació davant la temporada de major risc d'incendi que estem vivint en els últims dies, sobretot, parlem ja amb Ximo Carbonell, que és regidor de Medi Ambient de Bocairent. Ximo, què tal? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
16: Què tal? Benvingut al programa. Anem a començar pel principi. Què és el que va motivar esta reunió de coordinació entre tots els agents implicats en les emergències per incendi forestal?
19: Pues la motivació principal, bàsicament, és que són la temporada de l'any més sensible en quant als possibles incendis forestals. Com tots els anys, pues, la intenció sempre és fer un xicotet repàs i un poc de coordinació de totes les forces i intervinents.
17: Ximo, quina importància té que tots els serveis, ACIP, Mariola Verde, Forces de Seguretat, Protecció Civil i Ajuntament tinguin clar el protocol d'actuació abans de que es puga produir una emergència?
19: Sí, bàsicament és tindre un poc l'ordre de prioritats, la forma de coordinar-se, també tindre els mitjans de comunicació, tant si tenen que ser telefònics o per mig d'emissores, saber un poc tot el protocol de passos a seguir, perquè també a vegades saber que s'ha de cridar al 112. El 112 també és una comunicació en seguida directa a totes les forces com pot ser la policia i Guàrdia Civil. També la veritat és que tenim també l'associació de Mariola Verde, que és una associació excel·lent per el tema d'aquesta primera intervenció i de poder controlar i coordinar, i al mateix temps de, a vegades encaminar-nos un poc a l'hora de plegar i de començar a fer tot el treball de tasca d'incendi.
16: Uh-huh. Clar, Bocairent, compteu amb un terme municipal que és molt extens. Jo no sé quines són les zones que més preocupen o que requereixen una vigilància especial durant aquest temps i aquestes setmanes que estem visquent de tanta calor i tanta alerta.
19: La Serra Mariola és, el coret que tots li donem una gran importància, que realment té, i la tenim que cuidar perquè és una joia, no? Però també hem de pensar que tenim la part d'enfront, la part de la Serra del Santo Cristo, que diem així, i la veritat és que els incendis més temerosos que hem patit han entrat per aquesta serra, el que vol dir que tenim que controlar-ho tot. Sí que la veritat que el tipus de vegetació o d'arbrat no és el mateix en un lloc que l'altre, però que la veritat és que també és molt sensible a córrer el foc molt ràpid ahir a la zona del Sant Crist. I això és l'aplegar ràpid per poder, controlar i al mateix temps saber com aplegar, com comunicar-se i poder tindre un poc aquesta intervenció ràpida.
17: Ximo, a la reunió també vau analitzar els punts amb dificultats d'accés. Quins condicionants presenta el municipi a l'hora d'actuar davant un incendi forestal?
19: Bàsicament, els condicionants és la plegar al lloc, i hi ha zones que tenen barrancs, tenen camins que potser estan dificultosos de pas i has de fer bordejar el lloc d'on aplegar. També tindre en compte que potser hi ha veïns que s'han d'avisar perquè siguin coneixedors i facilitar-los a tal volta una eixida. Són molts detalls que s'han de tindre en compte, perquè sí que hem estat fent uns treballs molt importants estos darrers anys per el tema d'aconseguir poder aplegar més fàcil els llocs que pugueren produir-se i al mateix temps que acondicionem camins, també crec que siga com una espècie de tallafoc, com és tota la zona que han fet ahir de la Font Freda, també el camí vell de Banyeres, ahir la zona del Sant Crist, també tota la part d'esta del camí que va des de Buena Vista fins al Sant Crist. En fi, també han fet tota la zona que ara també han fet els treballs des d'ahir d'Ontinyent fins a la zona de Ponce, i que crec que arriba quasi fins a Fontanars. I que tot això crec que s'ha fet un treball ja coordinat i pense que hi trobo que estem aconseguint tindre un poc controlat. Ara després, clar, els mitjans mecànics, quan va una autobomba, té que aplegar en condicions i no és fàcil passar per un camí que tinga molta pedra, molta roca i tinga clots. Entonces, clar, a vegades s'ha de desviar per un altre lloc perquè pugui aplegar, o ja s'han de tirar de mitjos aeris perquè puguin aplegar en millor facilitat.
16: Doncs anem acabant, Ximo, però ja hem dit que ens trobem ja no només en els mesos de major risc d'incendi, però sí en els dies també, a més, afegit de major risc d'incendi. S'estava parlant de que podria arribar a una alerta, un avís roig, més que taronja, en les pròximes hores. Quin missatge traslladaries tu a la ciutadania perquè extreme les precaucions?
19: Pues bàsicament, les recomanacions ja la setmana passada ja van estar ahí establides, de que no es passa cap de treball a la serra i zona forestal per evitar que puguem provocar-se alguna xispa o algun conato.
20: d'incendi. Al mateix temps, tampoc es tracta de transitar per la serra, i més en aquests dies que fa un calor molt fort, que no és necessari, que val la pena, si uno transita, que siga per necessitat de plegar al seu lloc de treball o al seu lloc d'estància de vida, però si no, no és necessari, diguem, abusar d'aquest trànsit, perquè la veritat és que qualsevol bobaeta ens pot provocar després una situació d'emergència que no és precís passar per ahí.
16: Totalment d'acord. Ximo Carbonell, regidor de Medi Ambient de Bocairent, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Una abraçada molt forta.
20: Gràcies a vosaltres també per facilitar la difusió i que la gent, entre tots, puguem combatir tots aquestes prevencions.
16: Gràcies, Ximo. Una abraçada. Adéu. I fins així, esta nova edició de Ser Comarca. Gràcies, Esteban.
17: De res, Miguel.
16: Fins la setmana que ve. Adéu.
21: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
22: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
23: En Borinot Bistró preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
22: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
23: Borinot Bistró, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
24: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
27: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
28: ¿Estáis preparados para vivir el evento más divertido y refrescante del verano? Aquanatura Benidorm y los 40 te traen los 40 Pool Party, la fiesta más refrescante y divertida para toda la familia. Sábado 25 de julio, desde las 11 de la mañana, en Aquanatura Benidorm. Soy Dani Moreno, el gallo, y estaré poniéndote los mejores éxitos de los 40 junto a Cristian San Bernardino y Aitor Belda. Música, diversión y mucha agua en Aquanatura Benidorm con los 40.
29: El Mundial de Futbol és viu a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes March a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7:30 de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'Àrea 20, Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
10: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
16: Continuem a l'Oi Por Oi Ontinyent Baida al Baida. Voreu, anem a contar un parell d'històries, o potser més històries. Per què dic això? Perquè demà al capvespre els camins de Geneta d'Albaida tornaran a omplir-se d'històries. A les 8:30, des del Parc 9 d'Octubre, començarà una nova edició de Contes a la Serra, una activitat que convida les famílies a caminar, escoltar i deixar volar la imaginació en plena natura. Una proposta que amb el pas dels anys jo crec que s'ha convertit en una de les cites més especials de l'estiu al poble i que tornarà a comptar amb una narradora que ja és tota una referència en este món, Almudena Francés, que ja està escoltant. Almudena, què tal? Molt bon dia.
30: Hola, bon dia.
16: Benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Almudena, clar, quan una activitat es repeteix cada estiu, és perquè alguna cosa, alguna coseta s'està fent molt bé. Quin creus que és el secret d'este Contes a la Serra?
30: que són molt cabudes, jo crec.
16: M'agrada molt.
30: Tant Lídia, la tècnica, sí, com els diferents regidors que han anat passant, com jo, creguem que, bé, que de vegades quan programem cultura o festes, programen esdeveniments grans,

0: No, imagínese, sí, ¿no? Una familia que la vesprada de demà estan a la piscina i ja han planificat que han d'eixir abans de la piscina perquè a les 8 i mitja han d'estar preparats amb el sopar a punt per anar al parc perquè aniran a la serra. Així, doncs, comença abans, no? Perquè se planifica, es pensa i, clar, i requereix que la família prepare i se sopar i que es parle de què passarà. Bueno, anirem a la serra, no? I ja es parla, no?, de què anem a fer a la serra. Pues a la serra anem a gaudir de la nit, de la foscor, del silenci, i clar, tot això ja te porta a un món no? Que no és un món fàcil ni còmode, no? Però a la vegada també és un món xulo, no?
1: Molt guai.
0: I ja comença ahir, no?, en aquesta planificació, i després ja eixim del parc, 9 d'octubre. Clar, encara estem entre dos clarors, ahir no hi ha problema, perquè estem entre dos clarors, el que passa és que se va fent fosc.
1: Clar.
0: I mantenim la foscor completament. Després arribem al lloc on s'hagi acordat i allí se sopa. Se sopa cadascú amb el seu rogle d'amics, no? S'enjuntem i anem sopant. Asseguts a una pedra en un coixí que s'ha portat un, amb una estoreta o on siga, seiem i sopem. I després de sopar se crea un ambient molt íntim, amb molt de silenci, i clar, perquè l'espai, el lloc, la foscor i l'ambient ho porten ahir.
1: Wow.
0: I comencem a contar històries. Quines històries? Doncs no cal que siguin històries ni de misteri, ni que augmenten encara i s'aport, no? Però sí que aquest ambient ajuda a que puguem imaginar, doncs, que les paraules ens puguen evocar molt més el que ens poden evocar quan contem els contes en un espai més sorollós, no?, amb més llum, amb més interferències.
1: És que t'estic escoltant i estic intentant imaginar-me i m'agrada molt. O sigui, si ja m'agradava fa 5 minuts, ara m'agrada més encara, perquè... T'ho dic perquè, mira, esta activitat sempre dieu que està recomanada per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys, però, clar, la realitat és que els majors també acabem escoltant amb la mateixa atenció. Els adults necessitem que ens conten històries tant com els més menuts.
0: Jo crec que ja comença a ser una persona adulta i sí que ho necessita. O sigui, vull pensar que a la resta també li passa.
1: Jo crec que sí.
0: Jo sí que necessite històries. Jo, de vegades, també, fins i tot quan no sé, tens un indici de que, ai, què estarà passant ahir? Jo ja m'invento la meva història. Després escoltes la veritat i dius, està sobrevalorada, era molt millor la meva història que la veritat, no? Perquè necessitem de ficció, necessitem poder explicar-nos el món, no? I la ficció ens ajuda molt a explicar-nos el món. Mm. Ens ajuda a entendre qui som, ens ajuda també a entendre l'espai on estem, no? Que és diferent a un altre, no? I això la literatura ens ajuda molt. I crec que això no se perd amb l'edat i la necessitat.
1: I després que has contat, quan arribeu al lloc i tot això, clar, en un moment en què tot va tan de pressa, que ja tan de soroll. Què passa quan un grup de persones para durant una hora només per escoltar? Tu notes que la gent entra en un altre ritme o com és això?
0: Al principi hi ha excitació, perquè, clar, si comença a fer fosc, que els xiquets agafen les piletes, clar, és que clar. És emocionant.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: A més, també te porta a pensar de dir, com pot ser que tenim la serra? Res, no? Que podem anar sense massa esforç físic, arribem... Mm. I a les criatures els apassiona tant, no?, una nit amb piletes a la muntanya, que no cal anar-se'n lluny, res, no? Si estàs on tinguem, que puges una miqueta al torratero,
1: clar,
0: si estàs
1: clar.
0: Al geneta, puges als depòsits, ja està. I és una aventura que els agrada als xiquets, però que als adults també ens porta a un lloc on no anem normalment, no?
1: Clar.
0: I no la fem, no? O sigui, hem de planificar activitats així perquè anem... i recordem que això ens agrada, no? Mm-hmm. I la veritat és que els... Clar, en aquest primer moment hi ha molta excitació, però després comences, això va ser era, i el lloc, a la mateixa vegada que els ha portat a l'excitació, també els porta a la calma.
1: Clar. Les històries són cada any distintes, es vas canviant, els contes, o hi ha històries que t'agrada recuperar perquè saps que segurament emocionen... Alguna pista?
0: Les històries les canvia cada any.
1: Sí.
0: Això no vol dir que, clar, la sort que tenim les narradores i narradores, que sí que se'ns fan grans, venen altres remeses i, clar, no cal estar cada any, no? Doncs buscant un repertori absolutament
1: clar,
0: nou, no?
1: Clar.
0: Enguany promet que contaré una història que vaig contar farà ara

0: una mare m'ho va recordar, el xiquet està acabant l'institut, o sigui que ja deu fer uns anys que la vaig contar, i és la història de les gallines, i no puc dir més.
1: La història de les gallines. Ja m'has deixat a mi ahí en el hype este que diuen els moderns. No preguntaré més. Ja no preguntaré.
0: No, bueno, te puedes preguntar, ¿eh?
1: Sí, pero no contarás res, ¿no?
0: Te contaré, tampoc no sabré. Sí, a més és una història que pot ser enguany no s'acaba, perquè és una història que és que al final li costa moltíssim d'arribar.
1: Vale.
0: Pot ser arribem enguany al final o no?
1: Oh, que bé, que guai. Nosaltres el que volem és que la gent participe. La gent participa habitualment, clar, quan se fa cada any, imagina que és per l'èxit que té, entre altres coses, no?
0: Sí, té èxit, però el que és de veres és que és una activitat que no cal un públic massa nombrós.
1: Clar, evidentment.
0: És a dir, un públic massa nombrós tampoc no la faria viable perquè anem sense equip de so.
1: Clar.
0: Anem sense suport tècnic.
1: Clar.
0: I clar, la veu arriba on arriba, és veritat que es fa silenci, però sí que és veritat que la gent que ve ha de vindre sabent on va. I la gent que ve ja ho sap, no? No és una activitat que un diu, ai, anem a veure què passa. No? Sí. Un ja sap que va a un espai que no és còmode, que vas a seure al terra, que vas a menjar allà, mig a les fosques, no? Que, vull dir que no hi ha una comoditat física, no?
1: Sí, però sap el que va. Sí.
0: Clar, aleshores igual no és una activitat per a les masses, no? però sí que té el seu públic afiançat, això sí que és cert.
1: Una activitat per a gaudir demà a les 8:30 des del Parc 9 d'Octubre de Xeneta d'Albaida, nova edició de Contes a la Serra amb el Modena francès i les seues històries i les gallines. Però ja que estàs així, Almodena, vull parlar d'una altra activitat que també porta la teua empremta i que encara que en aquest cas no gira al voltant dels contes, o sí, no ho sé, gira més al voltant dels records. Parlem de fotos a la fresca. I és que el pròxim 30 de juliol, al barri del Poblenou, així a Ontinyent, traureu les cadires al carrer per mirar fotografies dels anys 50 i 60 i, sobretot, perquè siguin els mateixos veïns els qui conten les històries que amaguen aquestes imatges. M'agrada molt la idea i vull saber de com naix esta iniciativa, Almudena.
0: Fotos a la fresca. Nosaltres prometem les fotos. La fresca ja veurem què passa.
1: Ja t'he dit una cosa, que la fresca va estar fotuda, però si el 30 de juliol veurem.
0: Nosaltres la cridem, ja veurem si ve. Però, de totes maneres, sí que és aquest moment, no? Sí que volem recordar a aquest moment, que és el moment d'eixir a la carrera a prendre la fresca. Naix fa uns anys en el circuit de la Vall d'Albaida, que feien de contes a la fresca, doncs vam pegar la volta perquè demanàvem gent que es quedava a l'escenari a contar, però en un moment donat ens vam donar compte que qui contava més també de vegades era la gent des de la cadira. Wow. I vam dir, anem a pegar-li la volta, anem a fer que a l'escenari passe poc i que tot el que passe al pati de butaques. I el que vam fer va ser projectar fotos que en realitat eren evocadors o eren detonants de memòria. I la gent, a partir d'una foto, clar, comença, no? De seguida comença, mira, eixe, no? Buscar els noms, no? I una vegada ja estan els noms trobats, expliquen què passa en eixa foto, no? Què passava. I una vegada expliquen concretament eixa foto, recorden què passava moments abans, moments després, què va passar a aquella persona, i això se van filant les històries, no? Intentem que totes les fotos siguin fotos que no siguin retrats. No busquem retrats, no? No busquem fotos boniques. Busquem fotos en les que passen coses. I normalment coses que igual ara ja no passen, no? O estan molt en desús. I clar, això encara evoca més la memòria. Perquè clar, diu, ostres, això em fa a mi recordar quan al carrer jugàvem a... o quan fèiem la matança a la porta de casa, o quan hi havia l'embogador embogant cadires, o quan, no? Intentem evocar aquests moments perquè la gent conte.
1: És donar-li vida a una foto o contar la vida que hi havia darrere d'eixa foto. M'agrada molt quan has dit no busquem retrats, volem imatges, imagina que de la vida quotidiana, no? Ho has dit tu, no? Xiquets jugant al carrer, no sé... gent treballant, converses entre veïns, bodes, no? Imagina que el que busqueu és això.
0: Sí, de totes maneres, és cert que hi ha retrats molt interessants, perquè, clar, ara fem, tot el món fem alguna foto quasi que al dia, no?
1: Sí,
0: o més d'una, no?
1: Més d'una, sí.
0: Però aleshores no. Aleshores, una fotografia encara que sigui un retrat, era un esdeveniment en si ja, no? Perquè era una foto familiar o era, no saps per què, algú passava amb una càmera als anys 50 i feia una foto d'algú prenent la fresca, però la gent posava, perquè clar, és que era un esdeveniment al que no estaven acostumats, no? No podien seguir la seva vida normal. Tot i que no eren els posats que fem ara per a les fotos, no? Però la gent d'alguna manera sí que posava, i això també diu molt, no? Sí. I sí que busquem aquest tipus de fotos en els que, sobretot, com te deia, que passen coses que ara ja no passen, no?
1: Clar.
0: Però si ho fem no és per evocar un passat perquè siga... per buscar la nostàlgia del passat, el romanticisme, no. El que diem és, a veure, tenim un poble, en este cas un barri, no? Un barri que està canviant, que ha canviat moltíssim, no? Que n'hi ha nous veïns. Veïns que igual són fills, nets de gent que ha viscut al barri, o veïns que no, inclús veïns que venen de molt lluny i que no saben com era ixe barri abans. Sí. Com han estimar-se un espai si no el coneixen, no? Si no coneixen la història d'ixe lloc, per què les cases són com són, no? Per què, quin tipus de relacions poden generar. Doncs el que intentem és explicar això perquè la gent entenga perquè el barri és com és, però també perquè puguem evocar aquestes relacions que provoca aquest entramat de carrers perquè el futur siga un futur de més relacions. No? És com dir-li a la gent, si això és possible que passi, mira, és barat, és fàcil, per què no ho fem? No?
1: És fer comunitat, és tornar a fer comunitat un poc, no? M'encanta la idea. Encara esteu recollint fotografies al Modena? No sé si algú està escoltant ara i pensa que té una caixa plena de fotos antigues a casa. Encara està temps de participar o com està la cosa?
0: Sí, estem recollint fotografies perquè per a este projecte en projectarem 25, perquè 25 és 2 hores i mitja de...
1: Wow.
0: Sí, d'històries, sí, l'experiència ens porta d'ahir. Aleshores, sabem que seran 25, però això no lleva que aprofitar el moment en què s'està fent ressò per a fer un bon arxiu fotogràfic, no?
1: Clar.
0: Que després podrà custodiar l'associació de veïns, on tinguin rural, no? Que és gent que està darrere del projecte, vamos, perquè jo així vaig llançar la idea, vaig enviar un correu a 4 persones i la veritat és que se l'han fet molt seu i està rodant, no? I entre ells, pues, com te deia, està un tinyent rural, està l'associació de veïns del Poble Nou, està la companyia de teatre El Comte de Torrefiel i bueno, hi ha algunes persones més que m'he buscat perquè ens puguen ajudar, no? Sí. I vull enviar fotos, les pot enviar a fotos a la fresca ontinyent @gmail.com, si no m'equivoque, és això.
1: Fotos a la fresca ontinyent @gmail.com. Doncs este Fotos a la fresca serà el 30 de juliol al barri del Poble Nou a Ontinyent. Almudena Francesc, un plaer parlar amb tu d'aquestes dues iniciatives i segurament que tornarem a parlar de moltes més. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ajuntament d'Ontinyent.
4: Escolta, Carmen, que no et passi com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
5: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
4: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
5: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
6: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
7: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
6: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
7: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
8: El Mundial de Futbol es viu a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes March a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7:30 de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'àrea 20. Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
9: En la cadena SER... Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Clara, és una setmana que està seguint de un poc de despedida de la temporada, perquè, clar, ja sabeu que la temporada regular, en principi, finalitzarà este divendres, encara que este hoy por hoy i que la programació de ràdio en Tinyem Cadena Ser continua i que no para en estiu. Sempre hi ha alguna veu preparada per a estar així amb vosaltres. Però este hoy por hoy en Tinyem Baida Albaida té uns col·laboradors i col·laboradores que durant esta setmana pues, anirem dient adeu, fins d'ací unes setmanetes que tornarem. És el cas de Santi Prieto i la cuina de Santi. Santi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Bé, no?
1: Sí.
0: Mirant les vacances, encara que deien juny, les vacances teues?
1: Sí, sí. Sí. Bueno. Però no passa res.
0: No
1: tinc ningú...
0: Eixa és l'actitud.
1: Quan vinga, perfecte, i mentre disfrutes el dia a dia.
0: Eh? Correcte, no... correcte. Jo és que a veure que mire... Sí, les meues estan més
1: perfectes. Tu t'has igual, tu tens més ganes que jo.
0: No saps com. No, de veres. Buah, que tampoc seran tant, que al final... Diuen, no, vacances i tal, que després...
1: I passen volant
0: sí, i ja sí, estàs sí. Així, una altra vegada, fent coses i encantat de la vida. Bo, en este últim, podríem dir, última secció de la cuina de Santi, així a l'oi per hoy, Tinyem Baida Albaida, d'esta temporada. De què anem a parlar? Santi Prieto, per on comencem? Perquè van deixar pendent una cosa l'última vegada, que era com d'una guia que havia aparegut nova a la província de València. Sí. Si vols, parlem d'això.
1: Sí, no? Pues, ha sigut la... que estem supercontents. La guia hedonista ha creat una altra guia. La guia hedonista és una guia de restaurants i d'espais de gastronomia, però només de València ciutat, no?
0: Sí.
1: I diguem com que ara han fet una nova guia per donar-li veu als que estem fora, no? Els que estem en...
0: S'han adonat que hi ha més coses
1: més enllà de València. Sí, en la província de València, no?
0: Sí.
1: És una cosa que tenien pendent i l'han fet allà. I la veritat és que nosaltres mos vam fer un reportatge superxulo i mos van...
0: Olga Briasco, per cert, que és amiga meua des de fa molt de temps, hem treballat junts i va estar a la cuina, no?
1: Sí, supermaja. La veritat és que una dolçosa xica i va estar bé. Nosaltres vam contar un poc la nostra història, li van fer uns quants plats des que són ara mateix emblemes del restaurant, que ja són clàssics, i després mos van avisar i mos van dir que estaríem en la guia. I som un dels 33 millors restaurants de la província de València, o sigui que estem superorgullosos.
0: És molt important això. Vam parlar perquè en aquesta llista realment... contornar el que fa és donar a conèixer, per cert, aquests restaurants que tenim en la província de València, i ha fet com un rànquing. El primer del rànquing és de la Vall d'Albaida.
1: Correcte,
0: que és Arturo, que ja va estar parlant amb nosaltres fa un temps.
1: D'Arròs Viu.
0: D'Arròs Viu.
1: Per cert, l'enhorabona des d'ací. Jo encara no he parlat d'ell, però l'enhorabona.
0: I esteu vosaltres. Vull dir que una vegada més es demostra que en la província de València i en la nostra comarca, concretament, tenim una gastronomia brutal.
1: Sí, jo estic totalment d'acord. Tenim uns productes i una tradició que... Joder, que és molt bona.
0: Sí, i que s'ha de conèixer.
1: Sí.
0: Per això, guies d'aquestes característiques com contornar...
1: Ajuden a fer que la gent se menege i se desplace a llocs de tota la comunitat.
0: Perquè, no sé si això hem parlat alguna vegada tu i jo crec que sí, ho hem comentat, apareixen en aquest tipus de rànquings o apareixen en aquest tipus de guies, es nota en el restaurant? Tu en notes? No, encara, en este encara és pront, imagina.
1: A veure, no sabria dir-te. Sí, es nota. Hi ha gent que... O sigui, a veure, cada cosa que fas, al final, estàs fent que més gent te conega. Entonces, jo recordo com vam fer un programa en Apunt, que vam fer que es deia Cuiners i Cuineres, en Ricard Camarena, i ahir va vindre moltíssima gent. A més, va estar molt bé perquè venia moltíssima gent que venia, com en el programa eixia el meu germà Toni i eixia amb vosaltres, veia gent que venia, dinava o sopava en la cuina o en Sens, i després anaven a dinar a l'Osopar a un restaurant del meu germà.
0: Sí.
1: I estava guai. Va venir molta gent que venia així i deia, ostres, mos falta conèixer a ta mare. I, sí, ma mare no té restaurant, però que estava molt guai. Sí que té una repercussió. Al final te dones a conèixer a més gent, i com més gent te conega, millor. Hi ha una frase molt bona que diu que compramos lo mejor de lo que conocemos.
0: Correcte.
1: Tu pots fer les coses molt ben fetes, però si no te coneix ningú, pues ningú anirà... Entonces, aquestes coses sempre ajuden.
0: este programa deve l'escoltar gent, eh?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí, sí.
0: Que està... Jo, o sigui, no sabia que havia aparegut en Cuiners i Cuiners. A mi m'agradava molt aquest programa.
1: Sí.
0: També va ser l'inici de Punt de Nou, tornava a Punt, fent uns programes molt cuidats, unes produccions molt cuidades.
1: Sí.
0: He de dir que això ha canviat, per a mal. Però en aquell moment es feia molt bona televisió.
1: Sí, però mira...
0: I aquest programa m'agradava molt.
1: Sí, això estava molt xulo, però este que van fer de Sí, d'on Tinyent, que, sí, que es va emitir fa uns mesos,
0: sí, sí,
1: que es llama Mare, i a Cristina i tal... I aquest programa em va recordar al de Cuiners i Cuiners.
0: Perquè estava cuidat un poc, saps?
1: Estava molt ben fet, n'hi ha un equip darrere molt professional,
0: sí, sí.
1: I el resultat el tens ahí, que el programa va quedar xulíssim.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Però anem a continuar parlant. Ja hem parlat de Contornar, d'eixa guia que es pot trobar ahí, entre altres, a la cuina, d'ací d'on tenien, del nostre amic Santi. Però anem a parlar, que sempre ens agrada i molt, de productes de temporada. Abans de començar a esta secció, estàvem parlant, Santi i jo, de la tomata, que sí, ja està així, que sí, ja, sí. Jo ja estic pecant tots els dies,
1: sí, sí.
0: Perquè m'agrada molt quan arriba l'estiu,
1: sí, sí.
0: I quan arriba este moment de que ja pots comprar i consumir. Jo crec que és un dels productes de temporada, no sé si més consumit.
1: Uf.
0: Pot ser?
1: Aba, jo a nivell personal meu, sí, a nivell de casa... Sí. Jo l'incluís ja pràcticament en tots els menjars.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, ara quan estem... ho faig durant l'any,
0: sí,
1: però durant l'any ho fas pues, bueno, un poc per inèrcia. Uh-huh. Però ara és per plaer, perquè és que ara les tomates estan en el seu millor moment.
0: Totalment d'acord.
1: I qualsevol plat que facis en tomata és que és un... Mira, jo la tia me vaig fer un plat super senzill en casa.
0: En ta casa, eh?
1: Sí.
0: No en el restaurant. Cuidado,
1: no. Jo ho vaig fer el dissabte per la nit, quan vaig acabar de currar, que era la una i pico.
0: Ostres.
1: I dic, ostres, tenia ganes de pegar un mosset. I vaig agarrar dos tomates, les vaig pelar.
0: Sí.
1: Les vaig tallar molt finetes a rodajetes en el ganivet, així a tipus sashimi.
0: Sí.
1: I m'ho vaig escampar en un plat, va ser tipus un carpaccio de tomata.
0: Que bo.
1: Li vaig ficar un oli d'oliva, un sí, bon oli d'oliva, un poc de sal, i vaig ficar un poquitiu de ralladura de llima i uns pistachos que tenia en casa, tostades. En això, em vaig llevar la mania de menjar alguna a les tantes de la nit.
0: I a mi m'acabes de fotre.
1: I estava espectacular, i són coses que tots tenim en casa, no? Per lo que diem
0: ja
1: aquí dia de coses que tens en la despensa, pues ara toco tindre tomates en la despensa.
0: Sí, sí, sí.
1: Tomates toco tindre ara.
0: Això és una cosa molt important, perquè tu ja em parles d'això, de si vas a comprar tomates, que siguin maures, per a consumir en el dia o al dia següent.
1: Sí.
0: Que toquen molt poca refrigeració. Pot ser,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo, de fet, ara mateix li compro les tomates a Carlos.
0: Sí, jo, vale? També, les alqueries.
1: Les alqueries.
0: Que són espectaculars. Ara parlarem de les varietats.
1: Són espectaculars. Entonces, jo estic acompanyant ara la òptima. I avui me porto la del pebre i l'altra varietat, que no sé quina és.
0: Jo la del pebre no l'he provat encara. Sí, l'òptima sí, i és espectacular.
1: I la rosa, que també és d'ací, típica d'esta zona, també és molt bona.
0: Mare.
1: Pues, ostres, no sé per què te di això, m'ha perdut.
0: No, lo de la refrigeració.
1: Ah, sí, sí, sí. Entonces yo ya les demané maures. Y di, no, pórtame les maures. A mí no me les portes, no, para que falta dos días. No, a mí pórtame les maures. Y yo ya me les apañaré. Si ves que se me pasen, pues fas una salsa tomata, lo que siga. Pero a mí pórtame les para menjar, porque me duren uno o dos días.
0: Claro.
1: I és que és el secret. O sigui, avui, per exemple, és que va portar-me avui anem a fer un plat en el restaurant, inspirat en este que t'ha contat el dissabte, no?
0: Que ara direm com és.
1: Entonces, avui m'he portat les tomates que, o sigui, que pràcticament no tocaran nevera. Entonces, lo que farem serà pelar-les. A mi m'agrada, quan les servis al restaurant, m'agrada llevar-los la pell, perquè a vegades la pell queda un poc dureta i tal.
0: Tio, és que a mi em pareix complicat llevar-li la pell bé a una tomata.
1: Tio. Un bon ganivet, o escaldar-les. Les pots escaldar en aigua bollint, les escaldes durant 3-4 segons, li fas una creueta en la base de la tomata.
0: Vale.
1: Vale? En el ganivet, un ganivet de filet, una creueta, el que és marcar la pell.
0: Vale.
1: I tens aigua bollint en un perol, vale. Entonces agarres les tomates, les claves en l'aigua bollint durant 3-5 segons màxim.
0: Entrar i eixir,
1: i ho passes a un bol en aigua en gel, en aigua gelada, vale. A refredar un seguida.
0: I aixina ja, això.
1: Entonces, boom, després les tomates es pelen en 0, si no t'agrada la pell, i després una altra és tindre un ganivet molt afilat i pelar la tomata.
0: M'agrada això. La primera que li he dit a Santi és un bon ganivet, Miguel, saps? Com dient, tio.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo tinc els meus ganivets en el restaurant i s'afila tots els dies. Tots els dies li peguen una o dos afilades els ganivets. Mm-hmm. És la meva ferramenta de treball, entonces he d'estar ben preparat.
0: I tu recomanes llevar-li la pell?
1: Jo recomano a nivell textura en boca,
0: sí.
1: Sí.
0: Val.
1: A nivell organolèptic, no.
0: Val.
1: Vale? Val. Jo, a vegades en el restaurant...
0: És que a mi no m'importa.
1: Jo, mira, per exemple, ara me passa també les mores. ¿vale? Ara estem en temporada de mores i, clar, la tia en restaurants estàvem provant les mores que mos va portar Felipe i tal, estem provant les mores i estaven espectaculars, o sea, una dolçor que flipes, un sabor molt intens.
0: No estan molt àcides.
1: No, però nice. tenien la semilleta, la llavoreta.
0: Ja, ja.
1: I tot n'hi havia quin dia en l'equip, i volien dir, hòstia, a mi no me molestan. I jo deia, ostres, a mi sí que me molestan. Entonces, jo, per exemple, ahir ho lleve. Jo faig... jo ara mateix he fet un culís de mores.
0: Com es lleva això?
1: I triturano i tamisano. Passant per un tamís molt finiu, per una estemenya, i es queda una emulsió brutal.
0: Val.
1: Entonces, per exemple, en la tomata, pues, per exemple, pel plat este que estic dient, a mi m'agrada la pell.
0: Val.
1: Però li la pots deixar. O sea, això és una
0: qüestió de gustos. Jo li deixo sempre, però no perquè no sàpiga fer-ho, no?
1: Sinó perquè t'agrada.
0: Sinó perquè m'agrada, no? Sí. No m'importa aquesta textura.
1: Sí, sí, sí. Doncs jo, per exemple, ara faig el tall de la tomata a rodajetes, en la base fiquem una crema d'ametlla marcona, ¿vale? Les tomatetes...
0: La teua crema d'ametlla marcona, tio... casa bé en tot, jo crec.
1: A veure, és que també és un producte molt nostre, ja, és un sabor molt nostre, és que... jo què sé. Entonces, amb la marcona, la tomata, així li fiquem un toc asiàtic, perquè fem una salsa kabayaki, però la salsa kabayaki és la típica salsa que acompanya l'anguila. Vale, el sushi d'anguila fumat, sí. O el kabayaki d'anguila és un plat japonès.
0: Vale.
1: Pues nosaltres fem una versió de la salsa kabayaki, però la fem vegana.
0: I com és això, tio?
1: Pues substituïm el katsubushi, que el katsubushi són les escames de bonito, sé què és.
0: Hòstia, és que cada dia és una cosa nova, tio. Jo no me'n recordo després. Katsubushi, dius?
1: Katsubushi són les escames katsubushi. De bonito sec.
0: Val.
1: Vale? Entonces, en vez de ficar-li... Claro, les escames de bonito sec és un bonito ahumat.
0: Vale.
1: Li aporta un sabor ahumat a la salsa. Vale. Entonces, nosaltres substituïm aquestes escames de bonito sec per tomata seca. Vale. Un altre producte molt nostre, que no té
0: ixe...
1: no té el millor ixe sabor ahumat, però sí té aixos matisos dolços,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: de curació que té la tomata seca, i ixe punter d'acidesc que té la tomata seca.
0: Que bo.
1: Doncs fem una salsa kabayaki en això. I després ho acompanyem el plat en esta salsa, amb bon oli d'oliva, un poc de sal, i uns pistatxets per damunt, per donar-li ixe toc cruix en el plat. Ixe plat és un plat que anem a fer esta setmana en el menú del dia de la cuina.
0: No el tenies encara, en el menú. Ahí está Santi Prieto, genio y figura, quería que genio y figura. Santi, amic, se n'anem. Moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres.
1: Un plaer.
0: Tornarem a xerrar ja en agost i per a la nova temporada, si tu vols continuar així amb nosaltres.
1: De supost.
0: Nosaltres encantats de que vingues així cada setmana o cada 15 dies per a parlar de això, per a parlar de la vida, però la vida que va pegaeta i de la mà amb la gastronomia i a la cuina. Santi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon estiu, amic.
1: Adéu, bon estiu a tots.
0: I d'esta manera arribem a les 2 del migdia, i ja ara, hora 14, com sempre, amb tota la informació nacional i internacional, i després arribarà a l'hora 14 on tinguem Vall d'Albaida amb la informació de proximitat amb Carmen Úbeda i amb Esteban Arroyo. I nosaltres tornarem demà, si no passa res, com sempre, en una nova edició de l'Hoy por Hoy on tinguem Vall d'Albaida, allà a les 12:20. Minut. Sí, 12:20, en punt. Anem a deixar ahí. Recordeu, és molt important.
2: Sigueu bones persones.
0: Adéu, fins demà.

0: cama El Colchón en Cifrés con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
1: Un conat d'incendi al barri de Sant Rafel d'Ontinyent va quedar controlat ahir sense causar danys importants. Esteban Arroyo, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Carmen.
1: Els fets van tindre lloc al voltant de les 4 i mitja de la vesprada en un bancal situat al paratge de Bonavista, al costat de l'àrea per a gossos del barri de Sant Rafel.
2: La policia local va rebre l'avís del 112 alertant de la presència de flames en la zona i diversos agents es van desplaçar fins al lloc dels fets. Els efectius policials van aconseguir sufocar inicialment el foc i posteriorment els bombers van actuar per refrescar la zona i apagar completament les restes. Finalment, l'incendi va afectar una superfície aproximada de 30 metres quadrats de vegetació baixa i matolls. L'actuació va finalitzar poc després de les 5:10 de la vesprada.
1: I davant la pujada de temperatures, el Consorci Provincial de Bombers ha tornat a activar el seu reforç forestal. Víctor Belda, coordinador forestal, ens dona alguns consells en cas de ser testics d'un incendi.
3: Si veiem un incendi, tenim que cridar al 112 per poder donar l'avís. Recordeu? Deixar els accessos lliures per a que els serveis d'emergència puguin accedir a ell. No s'arrimeu a l'incendi per evitar posar-se en perill. Eviteu ser la causa de la ignició d'un incendi. Seguiu les recomanacions dels serveis d'emergència que hi hagin presents en l'incendi.
1: En este sentit, l'Ajuntament de Bocairent ha reforçat la coordinació dels serveis d'emergència davant l'alt risc d'incendi forestal durant els mesos d'estiu. Representants de CIF, Mariola Verde, la Guàrdia Civil, la Policia Local, Protecció Civil i l'Ajuntament van participar la passada setmana en una reunió de treball per revisar el protocol d'actuació en cas d'incendi forestal.
2: Durant la sessió es va repassar la cadena d'avisos i les funcions de cada organisme. Es van analitzar els punts del terme municipal més sensibles, tant per l'afluència de persones com per les dificultats d'accés, i es van plantejar actuacions per continuar millorant la xarxa d'hidratants i garantir el màxim nombre de punts d'aigua operatius. Ximo Carbonell és el regidor de Medi Ambient de Bocairent.
4: La Serra Mariola és, diguem, el coret, li donem una gran importància que realment té i la tenim que cuidar perquè és una joia, no? Però també hem de pensar que tenim la part d'enfront, la part de la Serra del Santo Cristo, que diem així. Els incendis més temerosos que hem patit han entrat per aquesta serra.
2: El regidor també ha fet una crida a la ciutadania perquè extreme les precaucions i ha agraït la tasca de tots els cossos implicats, especialment de CIF, Mariola Verde, per la seva ràpida resposta en els primers moments de qualsevol emergència.
4: Tampoc es tracta de transitar per la serra i més en aquests dies que fa un calor molt fort, que no és necessari. Val la pena, si uno transita, que siga per necessitat de plegar al seu lloc de treball o al seu lloc d'estància de vida, perquè la veritat és que qualsevol bobada ETA pot provocar després d'una situació d'emergència.
1: Tornem ara on tinguem per parlar de residus. L'Ajuntament ha informat sobre el funcionament del nou sistema de recollida de residus al disseminat davant les publicacions aparegudes en els últims dies sobre l'estat d'alguns contenidors.
2: Segons les dades facilitades pel consistori, les àrees obertes mantenen una freqüència de 2 buidades diàries per a la fracció resta, un buidatge diari per als envasos i un altre per al paper i cartó, excepte els diumenges. Pel que fa a les àrees d'aportació tancades, la resta i el tèxtil sanitari es recullen cada dia. La fracció orgànica 5 dies a la setmana, els envasos 4 i el paper i cartó 3. A més, la neteja de totes les àrees es realitza diàriament.
1: L'Ajuntament destaca que les àrees tancades estan oferint resultats molt satisfactoris gràcies a la col·laboració de la ciutadania que està fent un ús responsable del servei i respectant les normes establides.
2: En canvi, explica que les àrees obertes continuen suportant una càrrega superior a la prevista, ja que, a més dels usuaris habituals, també reben residus de persones que encara no s'han incorporat al sistema porta a porta, d'algunes activitats que no compleixen la normativa i fins i tot de persones procedents d'altres municipis.
1: D'altra banda, contar-los també que l'Ajuntament recorda que la ciutadania ja pot recollir gratuïtament les bosses reutilitzables de ràfia destinades a facilitar la separació de paper i cartó i vidre i envasos. Les bosses es poden arreplegar a l'oficina de Fobasa, a l'Ajuntament Ontinyent, al Centre Cívic El Llombo, al CEA de Sant Rafel, al Centre Cívic de Sant Josep i a la Casa del Delme. I parlant de residus, l'Ajuntament del Ràfol de Salem ha aprovat inicialment una nova ordenança per a regular l'aplicació de FEMS, residus orgànics procedents de depuradores i altres fertilitzants orgànics al terme municipal. L'acord va ser adoptat per ple municipal en la sessió de l'1 de juliol i ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de València.
2: A partir d'ara, el text se somet a informació pública durant un termini de 30 dies perquè qualsevol persona interessada puga consultar-lo i presentar les al·legacions que considere oportunes. L'ordenança es podrà examinar tant a les dependències municipals municipals com a la seu electrònica de l'Ajuntament. Si durant aquest període no es presenta cap reclamació, la nova ordenança quedarà aprovada definitivament.
1: I una més sobre residus, el Consorci de Residus Cor anuncia l'ampliació dels horaris dels seus ecoparcs fixos amb l'objectiu de millorar el servei i facilitar a la ciutadania una millor gestió de residus. Tota la informació la podem trobar al web del Consorci de Residus. I de nou, torna a eixir a debat. Seria possible tindre una planta pròpia de reciclatge a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida? Irene Breso és gerent del Cor.
5: El consorcio son 93 municipios, consellería y diputación. Consellería creo que tiene un 25%, diputación un 15% y el 60% son los 93 municipios. Entonces, entre todos hay que ponerse de acuerdo para poder hacer la planta. No solo es ahorrar, es que la responsabilidad del residuo es de quien la genera. Entonces, al final estamos colapsando otras plantas y colapsando vertederos externos y son otros ciudadanos los que están recibiendo nuestros residuos.
1: Fem una breu pausa y a la tornada parlem del mirador de Sant Rafael d'Ontinyent. Son les 2 y 25 minuts.
6: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
7: ¿Estáis preparados para vivir el evento más divertido y refrescante del verano? Aquanatura Benidorm y los 40 te traen los 40 Pool Party, la fiesta más refrescante y divertida para toda la familia. Sábado 25 de julio, desde las 11 de la mañana, en Aquanatura Benidorm. Soy Dani Moreno, el gallo, y estaré poniéndote los mejores éxitos de los 40 junto a Cristian San Bernardino y Aitor Belda. Música, diversión y mucha agua en Aquanatura Benidorm con los 40.
1: I és que Ontinyent ha tret a licitació les obres de reurbanització de l'entorn del mirador de Sant Rafael amb una inversió de 850.000 euros finançada per la Diputació de València. L'actuació afectarà els carrers Joan Belda Pastor, García Ortiz i Llop de Bailó, on es renovaran les xarxes d'aigua potable i sanejament, així com els paviments, l'accessibilitat i l'enllumenat públic.
2: Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 3 d'agost i el termini d'execució previst és de 6 mesos. El projecte busca modernitzar unes infraestructures antigues i millorar la imatge urbana i els serveis d'un dels accessos al barri de Sant Rafael.
1: Tres entitats de la Vall d'Albaida es beneficiaran de les ajudes de la Generalitat per impulsar la competitivitat i la transformació del teixit industrial valencià. La Conselleria d'Indústria resol la convocatòria del programa INENTI 2026, dotada amb quasi 3 milions d'euros destinada a donar suport a associacions empresarials que desenvolupen projectes d'innovació, digitalització, internacionalització, sostenibilitat i formació.
2: Entre les entitats beneficiàries de la comarca figuren el Clúster Innovai, Ateval Vall d'Albaida, i la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida, Coeval. Alicia Olcina és agent d'innovació de Coeval en Innovai.
8: Ens permetrà desenvolupar des de Coeval el projecte que es denomina Programa d'Impuls al Talent, la Cooperació i la Seguretat Industrial a la Vall d'Albaida. És una iniciativa que pretén donar resposta a alguns dels principals reptes que afronta la indústria de la nostra comarca. El foment del talent i les vocacions industrials, també l'eix de cooperació empresarial i, finalment, la promoció de la seguretat industrial.
9: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
1: La semifinal del Mundial entre Espanya i França es podrà seguir esta vesprada en pantalla gegant en nombroses localitats de la nostra comarca gràcies a iniciatives impulsades pels propis ajuntaments.
2: A Ontinyent, la regidoria de joventut ha organitzat el seguiment del partit al Parc Ausias Marc, a l'àrea 20, amb obertura a partir de les 7:30 de la vesprada. També l'olleria s'instal·larà una pantalla gegant al poliesportiu municipal. A Benigànim, la cita serà al Parc de la Beata Inés, mentre que a Albaida els aficionats podran reunir-se als jardins del Palau Marquesal.
1: A Aiello de Malferit, l'Ajuntament ha convocat els veïns al pati del grup 9 a partir de les 8 de la vesprada per animar a la selecció i avui habilitarà la sala multiusos i el Ràfol de Salem. El partit es podrà seguir des de la pista de ball.
2: I a Montaverner el partit es podrà veure a partir de les 9 de la nit a la televisió de la Llar dels Jubilats, en una activitat oberta a tot el veïnat i a totes les edats. A més, s'ha organitzat un sopar de germanor per compartir una nit de futbol, convivència i bon ambient entre les persones assistents.
1: Recordar-los que avui tenim donació de sang a Montaverner, serà l'Auditori Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Als Esports L'Ontinyent 1931 ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la temporada 2026-2027 amb els mateixos preus que la passada temporada. Tenen tota la informació al web de Radio Ontinyent. Cuista de Guardia Ontinyent, la farmàcia José Iborra, la Vall d'Albaida, la farmàcia d'Alfarrasí. És dimarts, és 14 de juliol. Que tinguen molt bon dia i molta cura amb la calor.